Deixa-me contar l'història d'un sang beguit per ma terra. Deixa-me contar l'història d'una voluntat de ferre, d'una juventut passada, d'una llibertat volguda, del vell somni despertat. D'una llibertat per tu.

de totes les colors, descolonitzarem la terra. Montseguer, te dreix sospertu. Sense neres amb Montseguer, saben so que viure vol dir.